0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas
2: tardes.
0: Ho heu fet molt bé tots, eh?
3: Ho heu fet molt bé.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
4: Ho heu fet molt bé.
2: Molt bé.
4: Ho heu fet molt bé.
2: Molt bé.
4: Molt bé.
3: Molt bé.